0: alcohol. I entonces diuen, què podem fer? I van agarrar l'au i el llimó, que és groguet, perquè és de llima, i li van posar sucre cremat. Entonces ahí mesclaven el cafè licor i, com era oscur, no podien dir que era alcohol. I van preguntar, això que estàs ben i tal, i va dir... Això és agua limón, i l'altre va dir, això és mentira. I d'ahir, això és mentira, sí, això és mentira, i això és una mentireta, que diem així, és agua limón negre en cafè licor, i això és una mentira.
1: També ocupa un lloc especial la corriola, una tradició que cada 8 de desembre porta centenars de persones fins a l'ermita de Santa Bàrbara.
0: Es tracta d'un mosar o berenar, que és consisteix en un pa redó, com un rotllo, però gran, i una llonganissa rogeta e fa volteta.
2: I això, doncs, pues, pugen a l'ermita de Santa Bàrbara en la Puríssima. I entonces allí es mengen la corriola, i es puja la gent, es fan a modo d'una festeta.
1: Cocentaina és un poble que ha sabut mantindre l'equilibri entre les grans celebracions i les tradicions més quotidianes. Un lloc on una fira amb quasi 7 segles d'història conviu amb els nanos, la mentireta o la corriola, demostrant que la identitat d'un poble també es construeix al voltant de les seues xicotetes costums.
3: Obrim el micròfon a la cultura amb una conversa amb ànima i arrels, una veu convidada amb una mirada pròpia.
1: La música valenciana continua vivint un moment dolç i una de les seues veus més destacades és Esther. L'artista de Vinaròs acaba de sorprendre amb una nova versió de Se tanque els ulls, l'emblemàtica cançó d'Obrim pas, que transforma en una potent proposta de pop-punk carregada d'energia i emoció. Després de l'èxit de Tot comença, reconegut amb el Premi Ovidi al millor disc de pop 2025, Esther afronta una nova etapa marcada per l'anunci de la seva gira del 2026 i per la voluntat de reivindicar la memòria musical d'una generació. Avui conversem amb ella sobre aquest homenatge, Obrim pas, el moment que viu la seva carrera i tot el que està per vindre. Esther, bona vesprada.
4: Bona tarda, Yolanda, com estàs?
1: Molt bé. Orgullosa de tindre't ací avui.
4: Ai, l'orgull és meu, la veritat, estic molt contenta. És la primera vegada que estava aquí, així que molt contenta.
1: M'alegre molt. Conta'ns, és la primera vegada que graves la versió d'una cançó que és d'un altre artista, que no és teua. Sí. Per què has triat, precisament, Si tanque els ulls?
4: Pues mira, és que és com et comentava, és una cançó que porta en la meva vida, en el meu imaginari musical, des de que sóc adolescent. I és de veres que en el disc parlava molt d'aixes referents que m'han dut a fer la música que faig, en l'estil que faig, però no havia fet referència a aixos grups d'aquí. De fet, parlàvem amb Àlex i amb Cesc de dir, i si fem una versió per al directe, per allargar un poquet el directe, fer un poquet homenatge, remoure melancolia, remoure un poquet el coret de la gent? I vam dir, vinga, nosaltres hem de fer les coses cada vegada més grans.
1: Anem amb tot.
4: La gravem. I vam dir... Que guai. I la gravem amb la banda, que és la primera vegada.
1: Claro, Obrim pas forma part de la banda sonora de moltes generacions. Sí. Què significa aquesta cançó per a tu a nivell personal? Què és el que t'ha fet recordar de la teva adolescència o més joventut?
4: Ai, a mi em fa recordar molt l'època d'adolescent a l'institut, de clavar-nos en l'assemblea d'estudiants i començar a organitzar manifestacions i anar pegant cartells pel carrer. Jo recordo aquesta cançó i escoltar-la amb la meva millor amiga i cantar cançons d'Obrim pas, de la gossa, d'Espencat... Però aquesta cançó, per lo que sigui, sempre se va quedar una miqueta més al meu coret, no? I sempre l'he recordat amb un carinyo especial.
1: Després de Tot comença i del Premi Ovidi, estàs vivint un dels moments més importants de la teva trajectòria. Com estàs gestionant aquest creixement?
4: En ajuda psicològica i la veritat, xafant terra al costat de la meva família i les meves amigues. El típic missatge de tranquil·la amiga, que un like més no te va a fer, no triomfa la música, com en la meva gent al meu costat. I això és important. El que dic és important de cara a lo que ve.
1: Parlem de la teua gira. Vinga, anem a aterrar. Has anunciat les primeres dates, sí. Anem a dir-ho als oients. El Dàneu actues a Xàbia, el 26 a la Vila Joiosa, el 4 de juliol a Novelda. Què trobarà el públic en aquests concerts?
4: Pues trobaran un directe més segur, superguai, i com diria Tardor, digne de recordar. Jo, és que a mi m'agraden molt els meus directes, i jo m'ho passo superbé, entonces penso que la gent s'ho té que està passant bé, saps?
1: I per acabar, Esther, si tanques els ulls, mai millor dit, i mires cap al futur, on t'agradaria veure l'Esther d'ací uns anys?
4: És que, és clar, jo estic ara en un moment que dic que estic a punt de fer-ne 28, estic molt prop dels 30, què passarà en este moment vital? Jo, si tanco els ulls, a mi m'agradaria imaginar-me no estan sobreexplotada laboralment per poder fer cançons i viure fent cançons.
1: Doncs a mi aquest missatge ho anem a deixar. Esther, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Molta sort en aquesta nova versió.

0: de si tanques els ulls que has revisitat, i amb una gira que segur que farà vibrar el públic i que ja saben les dates que tenen més imminents, sí, i que ho podran continuar veient segur a les teues xarxes, a internet.
1: Exacte, encara que les xarxes no estiguin al nostre favor, estarem remant ahí perquè la gent s'entere de quins són els concerts a tope i amb moltes ganes de veure'ls allà.
0: Moltes gràcies per haver visitat els micròfons de la ràdio pública i a tope, a seguir petant-ho.
1: Sí, gràcies a tu, de veres, un plaer.
2: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartat de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes.
3: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
0: Este cap de setmana València torna a celebrar una de les seves tradicions més antigues i espectaculars. Una festa que ha sobreviscut al pas dels segles i continua sorprenent a qui la descobris. I qui ens convida a mirar més de prop alguns dels seus secrets, com no, Imma Cerdà, bon dia de vesprada.
4: Bon dia de vesprada, Yolanda. Tot i que la festa del Corpus cau en dijous, ja saben això de brillen com sol de migdia tres dijous tots els anys. El de l'Ascensió, el del Corpus i el primer, que és dijous sant. La festa fa anys que es trasllada al diumenge més pròxim. L'anomenada festa grossa de la capital del regne sobreviu a la calor entre la mirada encuriosida dels turistes i la presència cada vegada menor dels locals. I és una autèntica llàstima, perquè estem parlant d'una festivitat antiquíssima que compartim amb altres països de la Corona d'Aragó i que data del segle XIV. Manuel Sánchez Guarner, en La ciutat de València, ens conta que els 24 prohoms que des de l'any 1395 precedien la custòdia amb els sirialots, enormes siris decorats amb les armes de la ciutat, representen els vells que adoren l'anyell diví, segons l'Apocalipsi. Des de l'any 1404 figuren en la processó les àguiles, símbol de Sant Joan Evangelista, que són de cartó bastant grans i les portava un home del qual només es veien les cames. Posteriorment, li foren afegits molts altres personatges i elements folclòrics que han convertit la processó del Corpus de València en una de les més interessants del món. Fins a la fi del segle XIX s'han representat els misteris damunt un cadafal que es bastia en la plaça de la Seu. Escenes principals, els d'Adam i Eva, els de Sant Cristòfol, els de la fugida a Egipte, el del rei Herodes, anomenat popularment la de Goya, etc. Els personatges d'aquests misteris figuren actualment en una lluïda cavalcada la vigília del Corpus, amb les dansetes de la Moma, la Virtut i els set pecats capitals, la Mangrana, Baix de Cintes i els Cavallets, i amb els reis d'armes portadors dels títols de la ciutat. Una de les singularitats de la processó del Corpus són precisament estos misteris representats sobre cadafals mòbils, les roques. Escenaris mòbils que sostenen elements decoratius, tramolles i figures o actors que representen escenes hagiogràfiques, bíbliques o alegòriques i van precedides pel capellà de les roques. Poden fer-se una idea de com era de popular la festa i quanta gent s'hi congregava, que hi ha l'expressió conèixer o saludar més gent que el capellà de les roques. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua va publicar el vocabulari visual del Corpus, que poden descarregar-se des de la pàgina web de l'ABL o adquirir en paper. En qualsevol cas, i malgrat la calor, els convida a disfrutar de la meravella de les nostres tradicions.
3: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Frechina.
0: Avui parlem d'un esclat artístic amb 11 cançons que viatgen al passat. Cants de Sega, romansos o fandangos que fan de Noelia Llorenç, coneguda com Titana, una artista única. Ens endinsem al seu últim treball amb el nostre Frechina. Bon dia, vesprada.
5: Bon dia per la vesprada. Avui vos portem una novetat acabaeta d'eixir del forn. El nou disc de Noelia Llorenç, Titana. Llum.

0: Titana és una de les joves cantadores valencianes amb més talent i personalitat. Un remolí d'energia positiva que escoltàvem així interpretant a Sa llum des cresol. Una cançó creada sobre l'estructura de les seguidilles de Tàrbena i que es canta en el dialecte salat d'aquell poble de la Marina. A Llum, el seu segon disc, Titana forma de nou tàndem amb Susana Díaz Tejedor, decisiva en la confecció del repertori i autora de moltes de les lletres i músiques incloses. En la part d'arranjaments i producció es nota la mà de Moma Studis, que ja havia assumit el mateix paper en el darrer disc de Botifarra, i a Belaire. Precisament, Moma Studis és també l'autor de la música del primer senzill extret del disc, Llum en el present. Un magnífic fandango on intervenen també Sergio Gómez Juárez, el gato con jotas, i la violinista murciana Ana Morenilla. Un bon bany de llum natural contra la foscor dels temps. Amb ells us deixem.
1: El fandango que yo canté
2: amb la màgia de poder il·luminar el present o deixem per avui, rebé una forta abraçada de Caterina Villarejo, la tècnica, i com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.